0823 1308 031 0831 1308 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031
Apotek Siandung yang beralamat Siandung RT 1 RW 3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT 1 RW 5 Jatilaba Margasari Tegal.